0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i, una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

és enveja, és una denúncia conscient. T'aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets important.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

0: everybody, baby, do that conga.
1: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
2: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
1: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Cabrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: Bueno, yo te voy a decir la verdad, mi cante viene del padecer y del sufrir, porque yo nunca he sabido cantar, ni yo creo que sé cantar. Yo lo que hago es transmitir.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
4: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
5: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
4: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
5: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
4: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser...
1: Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1...
1: Avui et tornaré a veure i et cantaré a cau d'orella totes les...
0: Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
6: I sigues part de la solució.
5: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de

0: violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

Ràdio Obrera non-stop. Stop, stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

0: algun problema amb una factura d'una empresa de serveis, amb la garantia d'un producte, amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. 107.9. Amb tu.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
2: Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu. Per tu i per les nostres famílies.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C15 a Sant Pere de Riudevitlles, obliga a habilitar pas alternatiu. També un altre accident, en aquest cas a l'AP7, a l'Ametlla de Mar, deixa un carrer tallat direcció Barcelona i provoca circulació amb retencions. A banda, també l'incendi d'un vehicle a l'A2 a Pallejà, direcció Lleida, també deixa només un carril obert. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Junquesa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 hectàrees les adherides al sistema. Tot i que els projectes abasten més de 3.000 hectàrees, en aquesta fase només es connectaran les 2.100 corresponents als propietaris que ja s'han adherit al REC. Les actuacions es desenvolupen als sectors 10, 11 i 14 i inclouen una nova estació de bombament. I el sistema sanitari ha detectat prop de 450 urgències, volíem dir oftalmològiques, en els dos dies posteriors a l'eclipsi. El dimecres se'n van registrar 239 als hospitals i 165 als CAP, tot i que només van representar entre un 2 i un 3% de l'activitat urgent. El SEM va atendre 109 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi, 37 per afectacions oculars i 6 van haver de ser traslladades a centres sanitaris. Salut alerta que algunes lesions oculars poden aparèixer durant els propers dies i recomana consultar un especialista si apareixen molèsties o alteracions de la visió. I la Policia Nacional ha detingut 33 persones en una operació a Soses contra una xarxa de tràfic de persones vinculada a la campanya de la fruita. Els arrestats d'origen estranger haurien treballat amb identitats suplantades després de ser contractats a través de filials i empreses de treball temporal. L'operació continua oberta i ara els investigadors busquen els responsables de reclutar i col·locar els treballadors. I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. També al matí un altre home de 78 perdia la vida mentre es banyava en aquest cas a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any amb temperatures de més de 40 graus. Fins al 13 d'agost els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes.

0: més. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Música i informació. Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el

0: dues hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Busquet.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
4: That's right.
5: Hola, soy J.C. Randoña.

canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: Chama, me invito a bailar otra vez. Ay, ¿qué le digo?

Ràdio Brera. Escolta'ns al 107.9 de la FM i online a radiobrera.cat i a la nostra aplicació per mòbils i tauletes.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C15 a Sant Pere de Riudebitlles, obliga a habilitar pas alternatiu. També un altre accident a l'AP7 a l'Ametlla de Mar, deixa un carril tallat direcció Barcelona i provoca circulació amb retencions en aquest punt. A banda, també una avaria a l'AP7 a Sant Cugat, també deixa un carril tallat sentit Girona i també l'incendi d'un vehicle a la 2 a Pallejà, direcció Lleida, deixa només un carril obert. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans de 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 hectàrees adherides al sistema. Tot i que els projectes abasten més de 3.000 hectàrees, en aquesta fase només es connectaran, com dèiem, les 2.100 corresponen als propietaris que ja s'han adherit al REC. I el sistema sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els dos dies posteriors a l'eclipsi. El dimecres se'n van registrar 239 als hospitals i 165 als CAP, tot i que només van representar entre un 2 i un 3% de l'activitat urgent. El CEM va atendre 109 persones per incidents relacionats per l'eclipsi, 37 per afeccions oculars i 6 van haver de ser traslladades a centres sanitaris. Salut alerta que algunes lesions oculars poden aparèixer durant els propers dies i recomana consultar un especialista si apareixen molèsties o alteracions de la visió. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 379 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre s'han analitzat 11.029 senglars, dels quals 10.650 han estat negatius. I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels al Baix Llobregat. També al matí un altre home de 78 anys perdia la vida mentre es banyava en aquest cas a la platja Gran de Palamós al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any amb temperatures de més de 40 graus. Fins al 13 d'agost els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. Abrera acollirà el divendres 28 i el dissabte 29 d'agost una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro 2026 als terrenys de Can Morral. L'esdeveniment està organitzat pel Motoclub Abrera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant els dos dies, el públic podrà gaudir de les diferents proves pròpies de la Copa d'Espanya de Superenduro en un entorn especialment preparat per a l'ocasió, tal com expliquen en declaracions a Ràdio Abrera els organitzadors i membres del Motoclub Abrera, Joan Cubaró i Néstor Godino.
4: El primer dia farem com un social, un esdeveniment.

0: entreteniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport de motor. Al matí es faran uns entrenaments i a la tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i amb nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir algú, del nivell, no?, que es compon de diverses categories, des dels aficionats, fèmines, júniors, júniors 125 i la categoria elit. I els de matins hi haurà els entrenaments també lliures, i a la tarda llavors hi haurà els cronometrats i les diferents mànigues de cada categoria.
1: Tenim un tribut de Fito Fittipaldi, que, bueno, que espero que li agradi a tothom, és el públic que volem que sigui, és que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom, i sobretot que tothom es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
2: A més de l'activitat esportiva, l'organització preveu completar el programa amb diverses propostes d'animació i entreteniment, entre les quals hi ha un concert tribut a Fito i Fittipaldis, la participació d'un DJ convidat, un speaker i una zona de food trucks. També es valora la possible col·laboració d'entitats culturals d'Abrera per ampliar i enriquir la programació de l'esdeveniment. Les persones empadronades a Abrera podran obtenir l'entrada gratuïtament a través del web municipal. Cal portar cadira plegable per veure còmodament la competició. Les persones de fora del municipi podran adquirir les entrades a través del web d'Entràpolis per un preu de 10 euros, entrada per als dos dies. Cubero i Godino en parlen sobre les entrades a la prova.
1: Hi ha un canal a l'Ajuntament d'Abrera que és per la població d'Abrera, que és a 0 euros. L'única cosa és que necessitem que agafin aquesta entrada perquè així tindríem una idea de l'aforament que tenim, la gent que es portarà a la seva cadira, i després la gent de fora sí que paguen entrada, que paguen 10 euros. Els 5 euros dels 10 euros són el cost que es costa aquest tràmit, i els altres 5 euros tindran que agafar el pilot que vulguin ajudar solidàriament, no? O sigui, és una entrada solidària en la qual hi ha un import que va directament al pilot, perquè aquests pilots al final són pilots que no són professionals, sí que són elits, però encara no són professionals, llavors tenen molts gastos, tenen que vindre de totes les parts d'Espanya. Una entrada solidària per ajudar als pilots que corren normalment el Campionat d'Espanya, que bueno que aquí a Abrera tinguin aquest detall, que tant el primer com l'últim li valorem.
2: L'accés al recinte serà pel carrer de Frederic a Montseny, zona del Rabató, amb entrada vàlida per als dos dies. Persones empadronades a Abrera, entrada gratuïta, que es pot obtenir al web municipal abrera.cat amb el codi AbreraEnduro. A l'esdeveniment caldrà acreditar l'empadronament amb la documentació corresponent a l'accés i és necessari portar cadira. Persones no empadronades a Abrera, entrada de 10 euros, també amb validesa per als dos dies, disponible a través de www.entrapolis.com. La celebració d'aquesta prova oficial convertirà Can Morral en un punt de trobada per als aficionats i aficionades del motor i oferirà a Abrera un cap de setmana d'esport, espectacle i activitats per a tots els públics. Podeu consultar el detall de la informació al web municipal www.abrera.cat.
3: Abrera Informació, promoció de la vila.
2: La piscina municipal d'estiu acollirà el proper divendres 28 d'agost una festa per acomiadar l'estiu amb una white party. La festa amb entrada gratuïta se celebrarà de les 10 de la nit a les 2 de la matinada i inclourà servei de barra i opció de sopar al gastrobar La Candela. L'activitat organitzada per la Regidoria de Turisme i Promoció de la Vila serà d'entrada gratuïta i oferirà una nit de música, bon ambient i diversió en un espai únic per compartir el final de la temporada estival. Durant tota la festa hi haurà servei de barra disponible. A més, les persones assistents que ho desitgin podran sopar al gastrobar La Candela, que oferirà servei de 20:30 a 2. Per a més informació i reserves es pot consultar el perfil d'Instagram @gastrobarlacandela_abrera. Per garantir el bon desenvolupament de l'activitat no estarà permès el bany durant la celebració de la festa, així com tampoc l'entrada de begudes ni menjar de l'exterior. Us hi esperem per gaudir plegades i plegats d'una nit especial i acomiadar l'estiu amb la White Party d'Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
3: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
5: I me pregunto si pudiera ser...
3: Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

Arrenquem Fórmula Matí, és divendres ja, divendres 14 d'agost, passen 9 minuts de les 8 del matí. Gràcies per connectar amb nosaltres. Anem a repassar alguns apunts de l'actualitat d'aquest divendres, perquè dues setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, 72.000 persones, segons la Policia Nacional, i desenes de morts, la crisi humanitària es manté. Malgrat que la majoria dels migrants van tornar al Marroc l'endemà de creuar la frontera a la ciutat autònoma, encara hi ha centenars de persones que hi malviuen, molts dels quals són menors d'edat. Aquest dijous, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha xifrat en 1.898 els menors identificats fins ara. També ha dit que hi ha uns 5.000 migrants que continuen voltant pels carrers de Ceuta. Unes xifres que disten de les que ofereixen les organitzacions que treballen sobre el terreny. Segons Save the Children, hi ha en total 4.000 menors encara a Ceuta, la meitat pendents d'identificar.

0: Detectar imatges i vídeos generats amb intel·ligència artificial a ull nu és cada dia més difícil i, en alguns casos, pràcticament impossible. Per mirar de mitigar l'efecte d'aquest contingut artificial, les grans tecnològiques sembla que s'estan posant les piles, però no ho han fet per voluntat pròpia. Ho han fet per adaptar-se al Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial, que va entrar en vigor el 2 d'agost passat. Aquest reglament obliga les plataformes, entre d'altres coses, a marcar els continguts fets amb IA de manera clara i que les marques siguin detectables digitalment. En aquest context, els darrers dies, TikTok i Meta han posat a disposició del públic, tot i que amb la boca petita discretament, dues pàgines web on es pot penjar una imatge o vídeo, i l'eina detecta si aquest contingut està generat amb les eines d'IA pròpies de cada companyia. Catalunya bat el rècord de dies en un mateix any que els termòmetres han superat els 40 graus des del principi d'aquest 2026 i fins al 13 d'agost. Això ja ha passat en 17 ocasions, que és el màxim històric de què se'n té registre. L'any passat es va batre el rècord que s'acabava de superar, o que s'acaba ja de superar, amb 16 dies en què els termòmetres van arribar als 40 graus i la tendència fa anys que va a l'alça. Des de l'any 2022 s'ha tornat habitual que se superin almenys 10 dies en què s'arriba aquesta temperatura en algun punt del país. Anteriorment, però, era molt poc freqüent que passés i entre l'any 2015 i el 2021 solia passar 5 cops al dia en tot l'any, de superar els 40 o arribar als 40 graus. Les vegades exactes en què els municipis catalans han assolit els 40 graus en els darrers anys són realment escandaloses. Ahir a la tarda es cremava un remolc a l'autovia A2 a Pallejà, sentit Lleida. Aquest remolc encara està al voral i provoca circulació intensa en aquest punt, A2, Pallejà, sentit Lleida, perquè deixa un carril ara mateix tallat. Temperatura 25 graus.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Comencem amb Antonio Romero, i aquest no me ves, siguis on siguis, aquest estiu, aquest 14 d'agost. I si comences les vacances aquest cap de setmana, doncs felicitats.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Avui divendres 14 d'agost seguim posant la banda sonora a l'estiu amb una trobada molt especial, Chambao i Alejandro Sanz amb Ahí estàs tu. La Mari recupera un dels grans clàssics de Chambao i el renova al costat d'Alejandro Sanz dins del projecte que celebra els 25 anys de la formació. Flamenc chill, mediterrani i aquella sensació de deixar-se portar i que encaixa especialment bé amb aquest divendres d'agost.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

Dos quarts de nou del matí, anem al temps. La nit de dijous a divendres, el termòmetre no ha baixat dels 28,5 graus al centre de la ciutat de Barcelona. Una nova nit tòrrida i ja en són 47 aquest any, superant el rècord del 2022 amb 45 nits tòrrides. La calor de dia també trenca tot el rècord després que aquest dijous arribés als 40 graus per 17a vegada en algun punt o altre de Catalunya. En aquest cas s'ha superat el rècord de l'any passat, recordin, amb 16 dies arribant a aquest valor tan extrem. Avui serà el darrer dia d'aquesta calorada tan intensa i persistent, de manera que s'arribarà de nou a la marca dels 40 graus als punts més càlids del país, a la Vall de l'Ebre i al Pla de Lleida. El termòmetre també es podia descontrolar a la Catalunya central i a les comarques de Barcelona, on es podrien fregar aquests 40 graus, sobretot a punts del Vallès, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès, l'Anoia i el Bages. És per això que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill per aquesta calor tan intensa a bona part del país i també a través d'algun missatge als telèfons mòbils. El cap de setmana ens portarà baixada de la temperatura, sobretot diumenge a l'interior i al Pirineu. A la costa, de moment, encara no es notarà gaire per culpa de la humitat i aquesta sensació de xafogor que continuarà molt marcada. El temps serà més insegur aquest cap de setmana, amb un cel mig ennuvolat en general i algun ruixat que, poc o molt, sembla que acabaran arribant a qualsevol punt del país. A més, localment descarregaran amb força i aniran acompanyats de tempesta i de calamarsa o pedra. Dissabte, sobretot, al Pla de Lleida i a l'Alt Pirineu i a l'Aran. La setmana que ve es mantindrà aquesta inestabilitat i la temperatura seguirà baixant fins a normalitzar-se per l'època, amb una calor molt més a ratlla. Això ja de cara a la setmana que ve ho anirem seguint. Tenim ara a Abrera 25 graus. Moment de recordar a Lenny Tavares i Anita amb Què vamos a hacer? Una trobada entre Puerto Rico i Brasil, cargadeta de reggaeton, seducció i ganes de festa. Una d'aquelles cançons que amb aquesta calor del mes d'agost i el cap de setmana toca recupera fàcilment el seu ambient més nocturn i d'estiu.

0: L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.
1: Ara una col·laboració que d'entrada sorprèn. Arcángel i Ricky Martin junts a Lluvia. Dues generacions de la música porto-riquenya es troben en aquest tema sensual, on el reggaeton i el pop llatí conviuen amb una atmosfera més íntima. Una combinació poc previsible que demostra quan dos universos diferents es troben, també poden encaixar, no? La cançó forma part de l'octava meravella, el projecte amb què Arcángel celebra dues dècades de trajectòria.

0: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.
1: Ara descobrim a Chris Loram, un delirio. És la guanyadora d'Operació Triunfo 2025 que aposta aquí per un show molt més ballable. Amb aquestes influències de funk brasiler per explicar una atracció intensa, voler evitar enamorar-se, però acabant deixant-se portar. Una proposta fresca desenfadada per aquest matí d'estiu.

0: fórmula perfecta per començar el dia.
1: Ara arriba directament des de Barranquilla una de les veus que està fent soroll a Colòmbia. Parlem d'Ària Vega amb Tot, Tot, Tot. I aquesta vegada sí que tenim una cita molt propera a Catalunya amb ella, 5 de setembre, a la sala Rasmatàs 2 de Barcelona.

0: També a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: I ara una cançó que sembla pensada per aquestes nits d'agost, de Nacari CH, amb un feeling remix pop urbà, rap melòdic i una barreja natural de català i castellà. És una història d'atracció i de viure el moment que ens posa una mica d'ambient aquest divendres d'estiu.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Ara ens arriba Aurora Codazzi amb Yo no te pido la luna. L'artista italiana recupera en castellà tot un clàssic del pop, el No voglio mica la luna, popularitzat per Fiordaliso, i el porta a un terreny més actual. Una d'aquelles melodies que travessen generacions per acompanyar-nos en aquest divendres d'estiu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat situació normalitzada a les vies afectades per accidents aquest matí. Encara ara, això sí, l'incendi d'un camió a la 2 a Pallejà, direcció Lleida, continua deixant només un carril obert. També les obres a la B20, a Barcelona, direcció de Nus de Llobregat, provoquen retencions en aquest punt. I pel que fa al servei ferroviari, Renfe informa que a causa d'una incidència tècnica, els monitors de l'estació poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per tal de verificar la destinació i la informació del servei. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues en 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. Tot i que els projectes abasten més de 3.000 hectàrees, en aquesta fase només es connectaran, com dèiem, 2.100 corresponents als propietaris que ja s'han adherit al REC. I el sistema sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els dos dies posteriors a l'eclipsi. El dimecres se'n van registrar 239 als hospitals i 165 als CAP, tot i que només van representar entre un 2 i un 3% de l'activitat urgent. Salut alerta que algunes lesions oculars poden aparèixer durant els propers dies i recomana consultar un especialista si apareixen molèsties o alteracions de la visió. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeixen fins als 379 sengles. Des del primer cas detectat, a finals de novembre, s'han analitzat 11.029 sengles, dels quals 10.650 han estat negatius. I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels al Baix Llobregat. També al matí un altre home de 78 perdia la vida mentre es banyava en aquest cas a la platja Gran de Palamós al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines catalanes. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any, volíem dir, amb temperatures de més de 40 graus fins al 13 d'agost. Els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'expressa la solidaritat amb les víctimes i amb tota la població afectada pel fort terratrèmol registrat a Colòmbia aquest dilluns 10 d'agost passat. Així mateix es vol traslladar el condol i tot l'escalf a les famílies de les persones que han perdut la vida, així com el suport a totes les persones ferides i a les comunitats que han vist greument afectades les seves llars i els seus mitjans de vida. Segons les primeres informacions, una gran quantitat d'edificis han resultat afectats i milers de famílies necessiten ajuda urgent. El fort terratrèmol de magnitud 7,4 en l'escala de Richter ha deixat més d'un centenar de víctimes mortals, gran quantitat de persones ferides i nombrosos danys materials en diverses zones del país. Els equips d'emergència continuen treballant contra rellotge per localitzar persones atrapades entre la runa i atendre aquelles que ho han perdut tot. Davant aquesta situació d'emergència humanitària, informem que l'ONG Creu Roja ha activat la seva resposta davant del terratrèmol i els equips de la Creu Roja colombiana ja treballant a les zones més afectades. Podeu fer la vostra donació a través del canal oficial de donatius de Creu Roja Espanyola al web www.creuroja.es. Es recomana que la solidaritat es canalitzi mitjançant aportacions econòmiques a través de les vies oficials de captació, ja que aquesta és la manera més ràpida, eficaç i segura de donar resposta.

0: resposta a les necessitats sobre el terreny. La solidaritat de la ciutadania és fonamental perquè l'ajuda pugui arribar a les persones que més la necessiten. Les aportacions econòmiques permeten mobilitzar recursos de manera ràpida i eficient, adquirir subministraments essencials i reforçar l'assistència a les comunitats afectades. Podeu consultar el detall d'aquesta informació, així com les futures actualitzacions de la mateixa, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram de l'Ajuntament d'Abrera, @abrerainfo.
1: Abrera Informació. Seguretat ciutadana.
0: Segons ha informat la Policia Nacional, el proper dilluns 14 de setembre de 2026, de 9 a 1 del matí, tindrà lloc una nova campanya per expedir o renovar el document nacional d'identitat DNI per primera inscripció, caducitat o pèrdua al municipi. També es podrà tramitar la primera expedició o la renovació del passaport. Tot el tràmit es realitzarà en la unitat mòbil que s'instal·larà en la zona de l'aparcament del carrer de Rosalia de Castro, al costat de l'Ajuntament d'Abrera, i les entregues es realitzaran el mateix dia. Per reservar cita per a les tramitacions del DNI i o passaport, truqueu prèviament al telèfon de l'Oficina d'Atenció Ciutadana OH de l'Ajuntament d'Abrera, al 93 770 0325, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 2, i també les tardes de dimarts i dimecres en horari de 2:45 a 7 de la tarda, durant el mes de només les tardes de dimecres de 2:45 a 7. En cas d'urgència per l'obtenció o renovació del DNI o el passaport, es pot sol·licitar cita prèvia a la Policia Nacional per telèfon al 902 247 364, o bé per internet a www.citaprèviadni.es. Hi ha un total de 40 cites disponibles per a la tramitació del DNI i o passaport al municipi. Cada tràmit requereix una cita independent, per tant, si una persona necessita tramitar tant el DNI com el passaport, haurà de reservar dues cites.
1: Abrera Informació. Gent gran.
0: El servei de bar del Casal de la Gent Gran d'Abrera romandrà tancat excepcionalment el proper dilluns 17 d'agost amb motiu de la realització de diferents tasques de manteniment en l'equipament municipal. La previsió és executar aquestes tasques durant el mateix dia i així poder reprendre l'activitat normal del servei de bar l'endemà, dimarts 18 d'agost. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana disculpes per les molèsties que aquesta actuació pugui ocasionar i s'agraeix la vostra comprensió.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
3: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
2: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars, i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
3: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i, sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
2: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
6: Vinga, va, que seguim. Després dels informatius, obrim una nova hora de Fórmula Matí d'aquest divendres 14 d'agost, amb dues propostes que ens porten per camins ben diferents. Primer, Los Atlánticos, amb Se Ven Venir, recuperar un dels temes més emblemàtics de la banda cordobesa, amb aquest esperit vitalista, positiu. I després, Gir Total, amb Cupido, i la panamenya Lorna, amb Troleo, un pop alternatiu i una història que juga entre el freak taste, la provocació, però també amb l'humor. Dues maneres molt diferents d'entrar en aquesta nova hora d'un divendres d'estiu, amb el cap de setmana ja pràcticament a tocar.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res. Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
3: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
4: Ara descobrim a Daniele amb Siénteme Mucho, una proposta de pop que juga amb un títol que inevitablement ens recorda aquell Siénteme Mucho tan nostre, però portat al seu propi univers musical. Una nova veu per seguir donant varietat aquest divendres d'agost. A les portes un cap de setmana ben estiuenc.

0: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
1: Ara posem accent català amb Aquarella i Jordi Ninus, el tren del temps. I en ple agost, quan sembla que les vacances passen encara més de pressa, potser el millor és gaudir del trajecte abans que el tren, aquest tren del temps, arribi a la següent estació.

27 graus. Ara anem a recordar Camilo i la cançó Favorito, un dels temes que ens transporten a l'any 2020. Formava part de Por Primera Vez i Camilo explicava que estava inspirada a Eva Luna, després d'adonar-se que per molts jocs que conegués, ella era el seu lloc preferit. 6 anys després recuperem una cançó romàntica que també va posar música aquell estiu tan particular.

0: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.
1: Ara ens deixem portar fins a Venezuela amb Daramola i Raguayana, Gigi Dos Caracas, una mica de Carib, calor i divendres per seguir avançant en aquest matí d'agost.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Ara ens quedem amb el tren de los sueños i sempre volveràs. Una mica de sentiment per canviar l'ambient en aquest divendres d'agost. Amb aquest duet andalús que manté l'essència del flamenc pop.

0: Aquest estiu,
1: aquest estiu,
0: Ràdio Obrera.
1: Ràdio Obrera.
0: Ràdio Obrera.
2: Aquí tenim a De La Fuente i el seu Caravaggio sonant en aquest estiu 2026. Això és Ràdio Obrera, des de la web, app, altaveus intel·ligents i FM.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Un títol perfecte per aquesta hora del matí. Arriba Eladio Carrión amb Buenos Días. Una filosofia que ens quedem per aquest divendres d'agost. És que no tots els dies són perfectes, però sempre podem trobar algun motiu per dir

0: Aquest estiu no et suques rimis les orelles. Escolta Ràdio Breda.
1: Ara ens quedem amb The Paul i En unos años, una cançó molt en la seva línia, pop proper, optimista, històries quotidianes. I avui, en ple estiu, ens quedem amb la idea de gaudir del present, perquè...

0: que congestió en sentit Maçanet de la Selva amb un carril tallat. També hi ha un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera, volíem dir, en sentit Girona, que també provoca retencions en aquest punt. A banda, també a Barcelona, la B20, les obres provoquen retencions en sentit Nus de Trinitat, amb també un carril tallat, i a la 2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió amb només un carril obert. I a banda, pel que fa al servei ferroviari, Renfe informa que a causa d'una incidència tècnica, els monitors de les estacions poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per tal de verificar la destinació i la informació del servei. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu començarà avui i conviurà amb els trens, amb els autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix les incidències dels últims dies principalment a diversos robatoris de cable i també la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Junquesa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins al 379 senglars. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili de Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i, de moment, els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos un robatori. I una dona de 84 anys va morir ahir dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. També al matí, un altre home de 78 anys perdia la vida mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides també per ofegament en piscines catalanes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. S'ha encetat la segona fase dels treballs de reobertura del Centre Aquàtic Municipal Camp d'Abrera, amb l'obertura de la zona dels vestuaris de la planta baixa a partir del proper dilluns 17 d'agost. El dilluns 10 d'agost passat es va reobrir la sala de fitness del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, Camp, amb totes les garanties de seguretat i salubritat després que l'equipament romangués tancat durant uns dies per l'incendi que es va originar a la zona de la sauna del Camp el dimarts 28 de juliol passat a la tarda. Des d'aleshores s'ha treballat intensament per iniciar la normalitat i la represa de l'activitat de l'equipament municipal. Recordem que durant el mes d'agost l'horari de la sala de fitness del Camp serà a partir del dilluns 10 i fins al dilluns 31 d'agost, de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 4:45 a 5:45 de la tarda i dissabtes de 9 a 1. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua treballant intensament per tal de rehabilitar els espais del Centre Aquàtic Municipal i reprendre la normalitat de l'activitat de l'equipament a partir d'aquest dilluns. Les diferents feines de restitució, reparació i recondicionament de forma urgent i planificada al Camp durant els darrers dies han estat els següents. Visites in situ diàries per fer seguiment de les actuacions que s'estan executant per tal de reobrir a la màxima brevetat possible, amb plenes garanties de salubritat i seguretat, coordinació de diferents tasques i de proveïdors per tal de començar les feines de restitució de forma urgent, planificada i coordinada, retirada de runa, materials malmesos, tasques de pintura i reposició d'elements malmesos de forma progressiva, neteja i desinfecció de les zones afectades i instal·lació de màquines d'ozó per a la millora del confort dels espais, adequació de sales per a l'activitat física i esportiva i zones de vestuaris i comunes per a reprendre progressivament l'activitat i reparació dels serveis informàtics i dels torns d'accés tant del Camp com de la piscina municipal d'estiu. D'altra banda, també s'estan efectuant diferents actuacions de manteniment i millora de l'accessibilitat al Centre Aquàtic Municipal Camp. tasques pròpies del manteniment de l'equipament durant el mes d'agost, instal·lació d'una cadira adaptada per a l'accés de les persones amb mobilitat reduïda a la piscina terapèutica i eliminació del mur divisori del bas per a l'accessibilitat adaptada per a la realització de l'activitat dirigida del camp. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa un agraïment a tota la ciutadania per la comprensió i també a l'equip de professionals municipals que continuen treballant per la posada a punt i reobertura del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera.
2: Abrera Informació. Promoció econòmica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera t'obre el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
2: Abrera Informació. Infància.
3: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Després dels informatius, obrim la tercera hora de Fórmula Matí d'aquest divendres 14 d'agost amb dues maneres ben diferents de parlar d'amor. Primer, de Marco Flamenco amb Como a Nadie, portant-nos al seu terreny del pop flamenc, sentiment i una interpretació molt directa. I després, canviarem completament d'univers amb Enol i Un toro enamorado, una cançó que juga amb la imatge del mític Toro enamorado de la luna per construir una història d'atracció intensa i també de molta, molta, molta passió. Són dues propostes per entrar en aquesta tercera hora amb el cap de setmana d'agost, ja que el tenim aquí pràcticament a tocar.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
8: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
9: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
10: Ara posem Barcelona al centre de la música amb Doctor Flamingo i Barcelona. Darrere del projecte hi ha el productor i compositor barceloní Bru Mercè. Una declaració musical a la ciutat que ens queda perfecta per aquest divendres d'agost, quan Barcelona també viu a un altre ritme.

0: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.
1: Ara posem un punt ben internacional al matí amb Fantomel, Kate Lyon i Willy William, entre d'altres, amb aquesta cançó Elástico, d'aquelles que aquest divendres d'agost ens fan pensar més en terrassa, piscina i festa que no pas en quedar-nos quiets.
2: Mami.
3: Tu i jo tan elástico, nos conectamos fantástico.
4: Sabes lo que siento, vivamos el momento, échale mucha pasión.

canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Anem a recordar quan hem arribat a 11:15 del matí. Temperatura de 29 graus. Gràcies per connectar amb Ràdio Abrera també durant aquest estiu. Sempre estem 24 hores, eh? Ara fem memòria amb Anna Mena i l'italià Fred de Palma i Se Iluminava. Una cançó que va acabar sent un autèntic fenomen a casa nostra. Una d'aquelles melodies que només començar ens transporta inevitablement als estius de fa uns quants anys.
1: Anna Mena. De Palma.

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
1: Ara ens arriba Fabio Duque amb Besos Chiquitos des de Venezuela. Una història de petons que ja no diuen el mateix. Cançons amb sons urbans, tropicals i afropop. Una proposta llatina per donar un altre aire aquest divendres d'agost.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

I en Bautista no està mal, una cançó que barreja pop electrònic amb tocs de country. I en ple divendres d'agost ens quedem amb aquesta filosofia. Gaudir del moment.

0: també a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: Ara descobrim a Ebe, que va ser aquesta artista independent que construeix el seu so a partir d'influències molt diverses. Una nova veu per seguir ampliant el nostre mapa musical d'aquest divendres, que ja és 14 d'agost. A les 11 en punt, serveis informatius, ens posarem al dia.

0: a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quint.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera en sentit

0: Maz, a Extremadura, al Marat, volíem dir. Després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés que pot continuar funcionant amb seguretat. La decisió, però, no modifica el calendari de tancament de les centrals catalanes que preveu el final de l'activitat dels reactors d'Ascó, el 2032 i 2035, i el de Vandellòs 2, també, el 2035. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 hectàrees adherides al sistema. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili de Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i, de moment, els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos només un robatori. I Protecció Civil manté la situació de prealerta del pla enfocat de perill molt alt d'incendi, especialment a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i també la Terra Alta. També manté actiu el pla Inuncat per pluges intenses aquest cap de setmana a l'interior i al nord del país i prelitoral. I pel que fa als esports, el Barça fa el primer entrenament de l'equip al complet amb tots els mundialistes ja disponibles a les ordres de Hansi Flick. Per tant, també hi eren Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Courvasi i Koundé, que van tornar entre el dimarts, volien dir, i el dimecres. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. Aquest diumenge, 16 d'agost, s'enceta una nova subfase de les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat. Aquesta actuació es realitza en dues fases. La primera s'ha executat durant els primers mesos de l'any i la segona, que es divideix en diferents subfases, és previst realitzar-la durant els mesos de juliol, agost i setembre d'enguany. Amb motiu d'aquests treballs, es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrià i també es produiran modificacions temporals en el recurs i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat. Així el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la Ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i es recomana, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia 2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
2: Abrera Informació, Educació, Mobilitat i Transport.
3: Atenció, famílies, un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar pel proper curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platoni Sartí i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà. L'alumnat de l'Escola Francesc Platoni Sartí, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, des d'I3 a 6 de primària, podrà fer ús de la ruta 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en dos autocars més dos acompanyants en cadascuna de les rutes. En cas de dubte respecte de la ruta, podeu escriure al mail a800013@xtec.cat. De la seva banda, els i les alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, podran utilitzar les rutes 105 i 106 amb un total de 128 places disponibles, distribuïdes en dos autocars, més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Des de l'Ajuntament d'Abrera i davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del servei del transport escolar Montbus des de l'inici de

0: prestació del servei fa 2 anys, s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització del servei. En aquest sentit, el consistori ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix, s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del mateix, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i a les condicions òptimes per a l'alumnat usuari. Per a més informació podeu contactar amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Arera, carrer dels Rosers número 1, trucar al telèfon 93 770 47 32 de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimecres també de 2:45 a 7. Consulteu tota la informació així com les rutes i els diferents horaris de les parades del transport escolar al web municipal www.abrera.cat.
1: Abrera Informació. Medi Ambient.
2: Sostenibilitat energètica.
0: Des de l'Ajuntament d'Arera recomana concertar la recollida de les saques abans d'efectuar les feines de poda per fer un bon ús del servei que forma part del nou contracte de gestió de residus urbans i de neteja d'Abrera que va entrar en vigor el mes de juliol de 2024 per un espai públic net i amable per a tothom. A recomanar fer un bon ús del servei de poda Abrera Demanda concertant la recollida d'aquestes saques abans d'efectuar les feines de poda i d'emplenar-les. Pots recollir el teu sac de poda de forma gratuïta fins a exhaurir-ne existències a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera, a la plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i durant els mesos de juliol i agost, només dimecres a la tarda de 2:45 a 7. Departament de Territori de l'Ajuntament d'Abrera, carrer de Lluís Companys número 8, primer pis, dimecres a la tarda de 2:45 a 7. Deixalleria Municipal d'Abrera, carrer del Progrés número 15, polígon industrial Sant Armengol, per telèfon de contacte 667-61-05-62 de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 2:45, dissabtes i diumenges de 10 a 2. Una vegada tinguis el sac ple, contacta amb el servei trucant al telèfon 639-78-30-38 de dilluns a divendres de 8 a 2, enviant un e-mail a l'adreça abreracicle@abrera.cat de dilluns a divendres de 8 a 2. Es passarà a recollir els sacs plens i se'n donaran un de 8. Deixa'ls al carrer davant de casa teva el diumenge al vespre sense entorpir el pas de vianants o vehicles. El dilluns és el dia de recollida de poda a casa teva. Podeu consultar tota la informació actualitzada sobre aquest servei als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
3: Després dels informatius, obrim la tercera hora de Fórmula Matí. Ho fem amb dues propostes ben diferents. Primer, els sabadellencs Flash i Scream amb Imagina, que és una batxata romàntica, fresca, optimisme. I després serà el torn de les germanes Hash amb Si me hubieras llamado ayer. És un canvi de registre per continuar descobrint noves veus i sonoritats. Són dues maneres diferents d'entrar en aquesta tercera hora d'un divendres d'estiu amb el cap de setmana que ja

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
2: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre, a partir de les 20 hores, i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Ara tornem a posar accent colombià al matí amb dos artistes que es coneixen musicalment des de fa anys. Parlem de Fonseca i Juanes, ara amb Antes que el tiempo se vaya. Una cançó que ens convida a viure al present. I en ple agost, el missatge encaixa especialment bé, gaudint dels dies llargs i dels petits moments, que també l'estiu passa volant, eh?
8: Dos.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: I am Chino, Pitbull, Wiz Khalifa i Víctor Cárdenas. Soy así, dos. Combinació perfecta per aquest divendres d'agost, cap de setmana a tocar i ganes de festa.
2: I am Chino, Pitbull, Wiz Khalifa.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

Ara fem memòria i tornem al 2020, va. Amb l'Erika, Omar Montes, Abraham Mateo, Pegamos Tela, que és una col·laboració de pop urbà amb reggaeton de la vella escola, eh? Que va funcionar molt bé i va arribar a aconseguir, per cert, el disc d'or a Espanya. 6 anys després, recuperem una d'aquelles cançons desenfadades que ens transporten a la música que sonava quan començava... Doncs aquella nova època, l'any 2020, aquella nova època que recordem per al coronavirus.

0: Mira, dime, Erika.
1: L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.
2: Ara canviem d'aires amb Joan i Como Fiebre. L'artista britànic, molt vinculat musicalment a Eivissa, fusiona ara aquest Afro House i ritmes llatins per crear aquesta atmosfera càlida, hipnòtica, molt de posta de sol, eh? És una mica d'electrònica amb sabor mediterrani per aquest divendres d'agost.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
7: I ara arriba Javier Belizón amb els de CAI, la portada.

0: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
1: Ens endinsem en l'escena hip-hop rap islandojo, un amo de la beach, entre d'altres, amb aquest Jo no sé. És una proposta diferent per donar un altre color musical aquest divendres d'agost.

0: mal escriure. Uno, dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: I quin títol més apropiat per avui? J Balvin i Ryan Castro amb Viernes. Els dos colombians comparteixen aquest tema dins del seu projecte conjunt Omerta, portar-nos aquest reggaeton més nocturn. I avui no cal esperar gaire. És divendres 14 d'agost, som ple estiu i tenim el cap de setmana al davant. Difícil trobar una cançó que encaixi millor amb aquest moment.

0: Tenim la fórmula perfecta
1: per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.
2: Ens arriba una miqueta de rumba amb Kiko Veneno. Precisamente, músic nascut a Figueres, torna a una de les seves grans arrels, la rumba catalana.
3: El amor es la ciencia.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern espanyol ha decidit allargar fins al juny del 2030 l'autorització d'explotació de la central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés que pot continuar funcionant amb seguretat. La decisió, però, no modifica el calendari de tancament de les centrals catalanes que preveu el final de l'activitat dels reactors d'Ascó entre el 2032 i el 2035 i també el de Vandellòs 2 al 2035. En aquest sentit, Foment de Treball reclama al govern espanyol que també allargui la vida d'aquestes centrals nuclears catalanes. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C31

0: des de Puigcerdà. La companyia atribueix aquestes incidències dels últims dies principalment a diversos robatoris de cable i també per la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili a Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i de moment els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos un robatori. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any amb temperatures de més de 40 graus. Fins al 13 d'agost els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. Avui, de fet, serà l'últim dia de calor intensa de l'estiu i a partir de la setmana que ve baixaran les temperatures.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. Abrera acollirà el divendres 28 i el dissabte 29 d'agost una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro 2026 als terrenys de Can Morral. L'esdeveniment està organitzat pel Motoclub Abrera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant els dos dies, el públic podrà gaudir de les diferents proves pròpies de la Copa d'Espanya de Superenduro en un entorn especialment preparat per a l'ocasió, tal com expliquen en declaracions a Ràdio Abrera els organitzadors i membres del Motoclub Abrera, Joan Cubaró i Néstor Godino.
4: El primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport de motor. Al matí es faran uns entrenaments i a la tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i amb nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir alguna cosa, del nivell, no?, que es compon de diverses categories, des dels aficionats, fèmines, júnior 125 i la categoria èlima. I els de matins hi haurà els entrenaments també lliures, i a la tarda llavors hi haurà els cronometrats i les diferents mànigues de cada categoria.
5: Tenim un tribut de Fito Fittipaldi que espero que li agradi a tothom, és el públic que volem que sigui, pues, que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom i sobretot que tothom es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
3: A més de l'activitat esportiva, l'organització preveu completar el programa amb diverses propostes d'animació i entreteniment, entre les quals hi ha un concert tribut a Fito i Fittipaldis, la participació d'un DJ convidat, un speaker i una zona de food trucks. També es valora la possible col·laboració d'entitats culturals d'Abrera per ampliar i enriquir la programació de l'esdeveniment. Les persones empadronades a Abrera podran obtenir l'entrada gratuïtament a través del web municipal. Cal portar cadira plegable per veure còmodament la competició. Les persones de fora del municipi podran adquirir les entrades a través del web d'Entràpolis per un preu de 10 euros, entrada per als dos dies. Cubero i Godino en parlen sobre les entrades a la prova.
5: Hi ha un canal a l'Ajuntament d'Abrera, que és per la població d'Abrera, que és a 0 euros. L'única cosa és que necessitem que agafin aquesta entrada perquè així tindríem una idea de l'aforament que tenim, la gent que es portarà a la cadira, i després la gent de fora sí que paguen entrada, que paguen 10 euros. Els 5 euros dels 10 euros són el cost que es costa aquest tràmit, i els altres 5 euros tindran que agafar el pilot que vulguin ajudar solidàriament, no? O sigui, és una entrada solidària en la qual hi ha un import que va directament al pilot, perquè aquests pilots al final són pilots que no són professionals, sí que són elits, però encara no són professionals, llavors tenen molts gastos, tenen que vindre de totes les parts d'Espanya. Una entrada solidària per ajudar als pilots que corren normalment el Campionat d'Espanya, que bueno que aquí a Abrera tinguin aquest detall, que tant el primer com l'últim li valorem.
3: L'accés al recinte serà pel carrer de Frederica Montseny, zona del Rabató, amb entrada vàlida per als dos dies. Persones empadronades a Abrera, entrada gratuïta, que es pot obtenir al web municipal abrera.cat amb el codi AbreraEnduro. A l'esdeveniment caldrà acreditar l'empadronament amb la documentació corresponent a l'accés i és necessari portar cadira. Persones no empadronades a Abrera, entrada de 10 euros, també amb validesa per als dos dies.

0: disponible a través de www.entrapolis.com. La celebració d'aquesta prova oficial convertirà Can Morral en un punt de trobada per als aficionats i aficionades del motor i oferirà abrirà un cap de setmana d'esport, espectacle i activitats per a tots els públics. Podeu consultar el detall de la informació al web municipal www.abrera.cat.
1: Abrera Informació. Promoció de la vila.
0: La piscina municipal d'estiu acollirà el proper divendres 28 d'agost una festa per acomiadar l'estiu amb una white party. La festa amb entrada gratuïta se celebrarà de les 10 de la nit a les 2 de la matinada i inclourà servei de barra i opció de sopar al gastrobar La Candela. L'activitat organitzada per la Regidoria de Turisme i Promoció de la Vila serà d'entrada gratuïta i oferirà una nit de música, bon ambient i diversió en un espai únic per compartir el final de la temporada estival. Durant tota la festa hi haurà servei de barra disponible. A més, les persones assistents que ho desitgin podran sopar al gastrobar La Candela, que oferirà servei de 20:30 a 2. Per a més informació i reserves es pot consultar el perfil d'Instagram @gastrobarlacandela_abrera. Per garantir el bon desenvolupament de l'activitat, no estarà permès el bany durant la celebració de la festa, així com tampoc l'entrada de begudes ni menjar de l'exterior. Us hi esperem per gaudir plegades i plegats d'una nit especial i acomiadar l'estiu amb la White Party d'Abrera.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
3: Després dels informatius de les 12, entrem a l'última hora del programa d'aquest divendres 14 d'agost i l'obrim amb Jess i Nick. Pegadita, una proposta llatina, ballable, que encaixa perfectament amb aquest divendres d'estiu i amb el cap de setmana ja a tocar. I després, Joan Dausà i Mama Duixa, amb Papi posa-la al disc. Una col·laboració fresca a l'estiu que Dausà va dedicar a la seva filla petita Julieta i que porta un registre més desenfadat. Dues cançons per encarar aquesta última hora del programa abans del cap de setmana, que aquest divendres d'agost ja gairebé podem tocar amb les mans.

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
2: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
3: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
4: Però on ho veus, tot això?
3: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
4: No.
3: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
4: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
5: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
1: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
1: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
9: Arriba Capo amb Reina Criminal. El colombià continua explorant aquest so afrollatí, càlid, melòdic. Una cançó amb seducció, ritme, aire tropical, que encaixa a la plena aquest divendres d'agost, quan el cap de setmana ja el tenim aquí.

0: la seva nova etapa musical, marcada per un pop més íntim. Jordi Ninus, Sota la meva pell. Continua formant part de nosaltres, eh? I el portem sota la pell.
1: Ai, amb aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.

amb Alocao, un tema que va ser número 1 a Espanya i va unir el reggaeton i el toca flamencat d'Omar amb l'univers urbà de la catalana. Anys després, recuperem una d'aquelles cançons que només comença ja ens porta a una altra època de l'urbà, del so urban estatal. Anem a escoltar junts aquest Alocao, és 14 d'agost.

0: Aquest estiu...
1: Aquest estiu...
0: Ràdio Obrera.
1: Ràdio Obrera.
2: Ràdio Obrera. Agost, calor i ganes de música. Seguim posant banda sonora a l'estiu amb Junior Míguez i Juan Zip. Me llaman loco. Ai, vinga, va. Moltes ganes de gaudir amb tu, des de Ràdio Obrera.
3: Estoy loco y qué va a pasar. La vida es un juego y la quiero bailar. No sigo las reglas, yo invento el compás. Soy el que sonríe.

0: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.
1: Això és una cançó

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El govern espanyol ha decidit allargar fins al juny del 2030 l'autorització d'explotació de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés que pot continuar funcionant amb seguretat. La decisió, però, no modifica el calendari de tancament de les centrals catalanes que preveu el final de l'activitat dels reactors d'Ascó entre el 2032 i 35 i de Vandellòs 2 també al 2035. Escoltem ara Assumpció Castellví, que és alcaldessa de Vandellòs i també de l'Hospitalet de l'Infant.
3: Nosaltres el que creiem és que si una central és segura i encara no està preparada la nostra societat per poder tindre o dependre o anar de la mà totalment amb les renovables, doncs s'han d'allargar les nuclears. I sempre ho dic, i si són segures, per què no allargar-les el temps que sigui necessari? 3, 5, 10, 15 anys més, el que necessitem, perquè potència necessitem. És urgent.
2: Foment del Treball també, per la seva banda, reclama també al govern espanyol que allargui la vida de les centrals nuclears catalanes. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any amb temperatures de més de 40 graus. Fins al 13 d'agost els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. Avui, de fet, serà l'últim dia de calor intensa de l'estiu i a partir de la setmana que ve les temperatures tornaran als valors habituals d'agost. De fet, Protecció Civil manté la situació de prealerta del pla enfocat per perill molt alt de risc d'incendi, especialment a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, i també manté actiu el

0: Les obres mantenen retencions a la B20 amb un carrer tallat en tots dos sentits de la marxa i també la 2 registra encara afectacions a Belllloc d'Urgell per una avaria. Pel que fa al servei ferroviari, s'estan registrant retards a les línies R2 Nord i R11 del nucli de Rodalies per l'accident d'una persona en un punt no autoritzat al pas de Montcada i Reixac.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'expressa la solidaritat amb les víctimes i amb tota la població afectada pel fort terratrèmol registrat a Colòmbia aquest dilluns 10 d'agost passat. Així mateix es vol traslladar el condol i tot l'escalf a les famílies de les persones que han perdut la vida, així com el suport a totes les persones ferides i a les comunitats que han vist greument afectades les seves llars i els seus mitjans de vida. Segons les primeres informacions, una gran quantitat d'edificis han resultat afectats i milers de famílies necessiten ajuda urgent. El fort terratrèmol de magnitud 7,4 a l'escala de Richter ha deixat més d'un centenar de víctimes mortals, gran quantitat de persones ferides i nombrosos danys materials en diverses zones del país. Els equips d'emergència continuen treballant contra rellotge per localitzar persones atrapades entre la runa i atendre aquelles que ho han perdut tot. Davant aquesta situació d'emergència humanitària, informem que l'ONG Creu Roja ha activat la seva resposta davant del terratrèmol i els equips de la Creu Roja colombiana ja treballant a les zones més afectades. Podeu fer la vostra donació a través del canal oficial de donatius de Creu Roja Espanyola al web www.creuroja.es. Es recomana que la solidaritat es canalitzi mitjançant aportacions econòmiques a través de les vies oficials de captació, ja que aquesta és la manera més ràpida, eficaç i segura de donar resposta a les necessitats sobre el terreny. La solidaritat de la ciutadania és fonamental perquè l'ajuda pugui arribar a les persones que més la necessiten. Les aportacions econòmiques permeten mobilitzar recursos de manera ràpida i eficient, adquirir subministraments essencials i reforçar l'assistència a les comunitats afectades. Podeu consultar el detall d'aquesta informació, així com les futures actualitzacions de la mateixa, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram de l'Ajuntament d'Abrera, @abrerainfo.
2: Abrera Informació. Seguretat ciutadana.
3: Segons ha informat la Policia Nacional, el proper dilluns 14 de setembre de 2026, de 9 a 1 del matí, tindrà lloc una nova campanya per expedir o renovar el document nacional d'identitat DNI per primera inscripció, caducitat o pèrdua al municipi. També es podrà tramitar la primera expedició o la renovació del passaport. Tot el tràmit es realitzarà en la unitat mòbil que s'instal·larà en la zona de l'aparcament del carrer de Rosalia de Castro, al costat de l'Ajuntament d'Abrera, i les entregues es realitzaran el mateix dia. Per reservar cita per a les tramitacions del DNI i o passaport, truqueu prèviament al telèfon de l'Oficina d'Atenció Ciutadana OH de l'Ajuntament d'Abrera, al 93 770 0325, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 2, i també les tardes de dimarts i dimecres en horari de 2:45 a 7 de la tarda, durant el mes de només les tardes de dimecres de 2:45 a 7. En cas d'urgència per l'obtenció o renovació del DNI o el passaport, es pot sol·licitar cita prèvia a la Policia Nacional per telèfon al 902 247 364, o bé per internet a www.citaprèviadni.es. Hi ha un total de 40 cites disponibles per a la tramitació del DNI i o passaport al municipi. Cada tràmit requereix una cita independent, per tant, si una persona necessita tramitar tant el DNI com el passaport, haurà de reservar dues cites.
2: Abrera Informació. Gent gran.
3: El servei de bar del Casal de la Gent Gran d'Abrera romandrà tancat excepcionalment el proper dilluns 17 d'agost amb motiu de la realització de diferents tasques de manteniment en l'equipament municipal. La previsió és executar aquestes tasques durant el mateix dia i així poder reprendre l'activitat normal del servei de bar l'endemà, dimarts 18 d'agost. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana disculpes per les molèsties que aquesta actuació pugui ocasionar i s'agraeix la vostra comprensió.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
5: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
4: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars, i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
5: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui

0: sigui possible, aparca'l en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
1: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu.
3: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
5: Tenim la fórmula perfecta
6: per gaudir de l'estiu.
7: Ràdio Abrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.
4: Aquest estiu, pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
5: Efe Aguilera, ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
6: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
7: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
6: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
7: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
6: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
8: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
9: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
8: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
9: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera.
1: Ràdio Abrera.
0: Amb tu
1: i per a tu.
0: Ràdio Abrera. Èxits sense pauses.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. El govern espanyol ha decidit allargar fins al juny del 2030 l'autorització d'explotació de la central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés que pot continuar funcionant amb seguretat. La decisió, però, no modifica el calendari de tancament de les centrals catalanes, que preveu el final de l'activitat dels reactors d'Ascó el 2032 i el 2035 i el de Vandellós 2 també pel 2035. Escoltem Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós i de l'Hospitalet de l'Infant.
3: Nosaltres el que creiem és que si una central és segura i encara no està preparada la nostra societat per poder tindre o dependre o anar de la mà totalment amb les renovables, doncs s'han d'allargar les nuclears. I sempre ho dic, i si són segures, per què no allargar-les el temps que sigui necessari? 3, 5, 10, 15 anys més, el que necessitem, perquè potència és urgent.
2: Foment del Treball reclama també al govern espanyol que allargui la vida de les centrals nuclears catalanes. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any amb temperatures de més de 40 graus. Fins al 13 d'agost, els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des de 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. Avui, de fet, serà l'últim dia de calor intensa de l'estiu i a partir de la setmana que ve les temperatures tornaran als valors habituals d'agost. Protecció Civil manté la situació de prealerta del Pla Infocat per perill molt alt d'incendi, especialment a les comarques de l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, i també manté actiu el Pla Inuncat per pluges aquest cap de setmana a l'interior i al nord del país i al prelitoral. Les víctimes mortals pel terratrèmol que va sacsejar Colòmbia aquest dilluns pugen a 284, segons ha informat la Unitat Nacional per a la Gestió del Risc de Desastres en el seu últim balanç. A més, hi ha 3.977 ferits i 379 persones desaparegudes. Pel que fa a les afectacions en edificacions, s'han comptabilitzat 12.597 habitatges esfondrats, prop de 72.000 domicilis amb danys i 121 edificis destruïts. Finalment, perquè fa els esports, el Barça fa el primer entrenament de l'equip al complet amb tots els mundialistes ja disponibles a les ordres de Hansi Flick. Per tant, també hi són Lamine Yamal,

0: El dilluns 10 d'agost passat es va reobrir la sala de fitness del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera, CAM, amb totes les garanties de seguretat i salubritat després que l'equipament romangués tancat durant uns dies per l'incendi que es va originar a la zona de la sauna del CAM el dimarts 28 de juliol passat a la tarda. Des d'aleshores s'ha treballat intensament per iniciar la normalitat i la represa de l'activitat de l'equipament municipal. Recordem que durant el mes d'agost l'horari de la sala de fitness del CAM serà a partir del dilluns 10 i fins al dilluns 31 d'agost, de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 4:45 a 7:45 de la tarda i dissabtes de 9 a 1. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua treballant intensament per tal de rehabilitar els espais del Centre Aquàtic Municipal i reprendre la normalitat de l'activitat de l'equipament a partir d'aquest dilluns. Les diferents feines de restitució, reparació i recondicionament de forma urgent i planificada al camp durant els darrers dies han estat els següents. Visites in situ diàries per fer seguiment de les actuacions que s'estan executant per tal de reobrir a la màxima gravetat possible, amb plenes garanties de salubritat i seguretat, coordinació de diferents tasques i de proveïdors per tal de començar les feines de restitució de forma urgent, planificada i coordinada, retirada de runa, materials malmesos, tasques de pintura i reposició d'elements malmesos de forma progressiva, neteja i desinfecció de les zones afectades i instal·lació de màquines d'ozó per a la millora del confort dels espais, adequació de sales per l'activitat física i esportiva i zones de vestuaris i comunes per a reprendre progressivament l'activitat i reparació dels serveis informàtics i dels torns d'accés tant del camp com de la piscina municipal d'estiu. D'altra banda, també s'estan efectuant diferents actuacions de manteniment i millora de l'accessibilitat al Centre Aquàtic Municipal CAM. Tasques pròpies del manteniment de l'equipament durant el mes d'agost, instal·lació d'una cadira adaptada per a l'accés de les persones amb mobilitat reduïda a la piscina terapèutica i eliminació del mur divisori del bas per a l'accessibilitat adaptada per a la realització de l'activitat dirigida del camp. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa un agraïment a tota la ciutadania per la comprensió i també a l'equip de professionals municipals que continuen treballant per la posada a punt i reobertura del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera.
1: Abrera Informació. Promoció econòmica.
0: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per al curs de neteja d'instal·lacions que s'iniciarà al setembre i que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda.
1: Abrera Informació. Infància.
0: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats, adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva novena edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera,
2: La informació més

0: propera.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Obrera.
0: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Obrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
3: Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. El govern espanyol ha autoritzat allargar l'activitat de la central d'Almaraz fins al 2030, com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per l'any 2035 que afectaran a les d'Ascó i Vandellós. En el capítol de reacció, els alcaldes d'aquestes localitats celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. L'alcaldessa de Vandellós i Hospitalet, Assumpció Castellví, considera que la decisió respon al treball de molta gent i que és massa aviat per una transició energètica.
3: És merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir o no dependre només de les energies renovables.
2: El calendari actual preveu el tancament d'Ascó 1 al 2030, Ascó 2 al 2032 i Vandellós 2 al 2035, però l'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribas, considera la decisió d'Almaraz una porta oberta a prorrogar l'activitat de les centrals catalanes.
4: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí, i si s'han pres unes decisions respecte al Almaraz, això significa que el dia que sigui necessari per Ascó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
2: Foment del Treball ja ha reclamat al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals d'Ascó i Vandellós. I els bombers de la Generalitat han informat que avui encara treballen en dos incendis iniciats durant aquesta setmana. A Castellví de la Marca el foc està controlat, però diverses dotacions, juntament amb el grup de recolzament d'actuacions forestal i l'equip de prevenció activa, es revisen les fumaroles i els punts calents per evitar possibles revifades. A més, a Ulldemolins es treballa des d'ahir a la nit en un foc de vegetació que va començar a prop de la cova d'Argamassa. El foc està estabilitzat, però hi ha punts calents que cal anar revisant. I el Departament de Salut ha informat aquest dimecres que ha identificat 3 contactes estrets d'un cas d'antivirus Andes que s'ha trobat a Galícia. Es tracta de 3 persones residents a Barcelona i Badalona que es troben en bon estat de salut i asimptomàtiques. Ara mateix es troben allà en aïllament domiciliari preventiu després que els tests PCR en mostres de sang i orina analitzades pel Centre Nacional de Microbiologia hagin donat negatiu. I una altra variant de contagi, en aquest cas per un delinqüent afectat pel virus VIH, que ha escopit sang contra 8 agents durant una detenció. Els fets van passar aquest dimecres a la tarda quan el sospitós estava gravant unes banyistes a la platja de Lloret. Segons informa el digital El Caso, un home que les acompanyava s'hi va enfrontar i va acabar colpejant el sospitós, que va marxar corrent amb una ferida a la boca. Quan els agents el van detenir, van haver de posar en marxa el protocol de seguretat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
6: Bona tarda. Aquest diumenge, 16 d'agost, s'enceta una nova subfase de les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat. Aquesta actuació es realitza en dues fases. La primera s'ha executat durant els primers mesos de l'any, i la segona, que es divideix en diferents subfases, és previst realitzar-la durant

0: il·luminat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Canemat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Abrera Informació, Educació, Mobilitat i Transport.
0: Atenció famílies, un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar pel proper curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platoni Sartí i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà. L'alumnat de l'Escola Francesc Platoni Sartí, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Canemat, des d'I3 a 6 de primària, podrà fer ús de les rutes 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en dos autocars més dos acompanyants en cadascuna de les rutes. En cas de dubte respecte de la ruta, podeu escriure el mail a 800013@xtec.cat. De la seva banda, els i les alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Canemat, podran utilitzar les rutes 105 i 106 amb un total de 128 places disponibles, distribuïdes en dos autocars més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Des de l'Ajuntament d'Abrera, davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del servei del transport escolar Montbus, des de l'inici de la prestació del servei fa 2 anys, s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització del servei. En aquest sentit, el consistori ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix, s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del mateix, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i a les condicions òptimes per a l'alumnat usuari. Per a més informació podeu contactar amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Abrera, carrer dels Rosers número 1, trucar al telèfon 93 770 47 32 de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimecres també de 2 quarts de 5 a 7. Consulteu tota la informació així com les rutes i els diferents horaris de les parades del transport escolar al web municipal www.abrera.com.
1: Abrera Informació. Medi ambient.
2: Sostenibilitat energètica.
0: Des de l'Ajuntament d'Abrera recomana concertar la recollida de les saques abans d'efectuar les feines de poda per fer un bon ús del servei que forma part del nou contracte de gestió de residus urbans i de neteja d'Abrera que va entrar en vigor el mes de juliol de 2024 per un espai públic net i amable per a tothom. Es recomana fer un bon ús del servei de poda Abrera Demanda concertant la recollida d'aquestes saques abans d'efectuar les feines de poda i d'emplenar-les. Pots recollir el teu sac de poda de forma gratuïta fins a exhaurir-ne existències a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania OAC de l'Ajuntament d'Abrera a la plaça de la Constitució número 1 de dilluns a divendres de 9 a 2 i durant els mesos de juliol i agost només dimecres a la tarda de 2 quarts de 5 a 7. Departament de Territori de l'Ajuntament d'Abrera, carrer de Lluís Companys número 8, primer pis, dimecres a la tarda de 2 quarts de 5 a 7. Deixalleria Municipal d'Abrera, carrer del Progrés número 15, polígon industrial Sant Armengol, per telèfon de contacte 667-610562 de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 2 quarts de 8 dissabtes i diumenges de 10 a 2. Una vegada tinguis el sac ple, contacta amb el servei trucant al telèfon 639-78-30-38 de dilluns a divendres de 8 a 2, enviant un e-mail a l'adreça abreraracicle@abrera.cat de dilluns a divendres de 8 a 2. Es passarà a recollir els sacs plens i se'n donaran un de 8. Deixa'ls al carrer davant de casa teva el diumenge al vespre sense entorpir el pas de vianants o vehicles. El dilluns és el dia de recollida de poda a casa teva. Podeu consultar tota la informació actualitzada sobre aquest servei als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: D'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis. Sintonitza'ns a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
6: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. A Lleida, reaccions a Catalunya després de la decisió del govern espanyol d'autoritzar l'allargament d'activitat de la central d'Almaraz fins al 2030. L'executiu de Pedro Sánchez assegura que ha tingut en compte la situació energètica excepcional provocada pels conflictes del Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna. Ascó i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han celebrat aquesta pròrroga, ja que la veuen com una oportunitat per allargar la vida també de les centrals nuclears catalanes. Els alcaldes de dos municipis, juntament amb algunes plataformes, ja han opinat que la mesura és una passa en la direcció correcta. Per contra, des de Sumar i els comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
3: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre Ascó i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears, i en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
2: Recordem que el calendari actual preveu el tancament d'Ascó 1 al 2030, Ascó 2 al 2032 i Vandellòs 2 al 2035. No canviem de tema, i és que Ecologistes en Acció ha afirmat que la pròrroga que el govern espanyol ha concedit a la central nuclear d'Almaraz no té per què alterar els plans previstos de tancament de la resta d'instal·lacions de l'Estat. Per l'entitat, el govern central s'ha reafirmat en el compliment del calendari pactat i han subratllat que Almaraz ja tenia permís d'explotació per part del Consell de Seguretat Nuclear des de l'any 2020 per operar fins al 2030. En un comunicat emès aquest divendres, han apuntat que davant de la possibilitat de que aquesta autorització pogués crear un precedent, contactaran a tots els ajuntaments de l'àrea de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs per conèixer la seva posició al respecte. Així mateix, Ecologistes en Acció recorda que la continuïtat de la producció de les centrals nuclears catalanes és incompatible amb la percepció dels fons de transició nuclear que els ajuntaments reben en compensació del seu futur tancament. I respecte a la previsió del temps, Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tota Catalunya, tot i que avui tocarà sostre i per ruixats de tarda molt intensos que aniran guanyant terreny els propers dies. Aquesta combinació amenaça amb complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost. I precisament sobre mobilitat s'ha pronunciat amb contundència la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, que ha atribuït aquest divendres el col·lapse viscut a Rodalies després de l'eclipsi a la gestió incompetent del president de la Generalitat, Salvador Illa, i no a una comunicació inadequada. En un missatge a les xarxes socials, Sales ha criticat que el govern no assumeixi responsabilitats i ha lamentat que es trigui dos dies a admetre els problemes de mobilitat derivats de l'eclipsi. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Abrera acollirà el divendres 28 i el dissabte 29 d'agost una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro 2026 als terrenys de Can Morral. L'esdeveniment està organitzat pel Motoclub Abrera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant els dos dies, el públic podrà gaudir de les diferents proves pròpies de la Copa d'Espanya de Superenduro en un entorn especialment preparat per a l'ocasió, tal com expliquen en declaracions a Radio Abrera els organitzadors i membres del Motoclub Abrera, Joan Cubaró i Néstor Godino.
6: El primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport del motor. Al matí es faran uns entrenaments i a la tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines i anys i fèmines i amb nens amb 125 i amb 85.

0: que volem que sigui, pues, que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom i sobretot que tothom es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
1: A més de l'activitat esportiva, l'organització preveu completar el programa amb diverses propostes d'animació i entreteniment, entre les quals hi ha un concert tribut a Fito i Fitipaldis, la participació d'un DJ convidat, un speaker i una zona de food trucks. També es valora la possible col·laboració d'entitats culturals d'Abrera per ampliar i enriquir la programació de l'esdeveniment. Les persones empadronades a Abrera podran obtenir l'entrada gratuïtament a través del web municipal. Cal portar cadira plegable per veure còmodament la competició. Les persones de fora del municipi podran adquirir les entrades a través del web d'Entràpolis per un preu de 10 euros, entrada per als dos dies. Cubero i Godino en parlen sobre les entrades a la prova.
0: Hi ha un canal a l'Ajuntament d'Abrera, que és per la població d'Abrera, que és a 0 euros. L'única cosa és que necessitem que agafin aquesta entrada perquè així tindríem una idea de l'aforament que tenim, la gent que es portarà a la cadira. I després la gent de fora sí que paguen entrada, que paguen 10 euros. Els 5 euros dels 10 euros són el cost que es costa aquest tràmit. I els altres 5 euros tindran que agafar el pilot que vulguin ajudar solidàriament. O sigui, és una entrada solidària en la qual hi ha un import que va directament al pilot, perquè aquests pilots al final són pilots que no són professionals, sí que són elits, però encara no són professionals, llavors tenen molts gastos, tenen que vindre de totes les parts d'Espanya. Una entrada solidària per ajudar als pilots que corren normalment el campionat d'Espanya, que bueno que aquí a Abrera tinguin aquest detall, que tant el primer com l'últim li valorem.
1: L'accés al recinte serà pel carrer de Frederica Montseny, zona del Rabató, amb entrada vàlida per als dos dies. Persones empadronades a Abrera, entrada gratuïta, que es pot obtenir al web municipal abrera.cat amb el codi AbreraEnduro. A l'esdeveniment caldrà acreditar l'empadronament amb la documentació corresponent a l'accés i és necessari portar cadira. Persones no empadronades a Abrera, entrada de 10 euros, també amb validesa per als dos dies, disponible a través de www.entrapolis.com. La celebració d'aquesta prova oficial convertirà Can Morral en un punt de trobada per als aficionats i aficionades del motor i oferirà a Abrera un cap de setmana d'esport, espectacle i activitats per a tots els públics. Podeu consultar el detall de la informació al web municipal www.abrera.cat.
2: Abrera Informació, promoció de la vila.
1: La piscina municipal d'estiu acollirà el proper divendres 28 d'agost una festa per acomiadar l'estiu amb una white party. La festa amb entrada gratuïta se celebrarà de les 10 de la nit a les 2 de la matinada i inclourà servei de barra i opció de sopar al Gastrobar La Candela. L'activitat organitzada per la Regidoria de Turisme i Promoció de la Vila serà d'entrada gratuïta i oferirà una nit de música, bon ambient i diversió en un espai únic per compartir el final de la temporada estival. Durant tota la festa hi haurà servei de barra disponible. A més, les persones assistents que ho desitgin podran sopar al Gastrobar La Candela, que oferirà servei de 20:30 a 2. Per a més informació i reserves es pot consultar el perfil d'Instagram @gastrobarlacandela_abrera. Per garantir el bon desenvolupament de l'activitat, no estarà permès el bany durant la celebració de la festa, així com tampoc l'entrada de begudes ni menjar de l'exterior. Us hi esperem per gaudir plegades i plegats d'una nit especial i acomiadar l'estiu amb la White Party d'Abrera.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat. O truca'ns al 672 94 47 50.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els bombers treballen des de fa prop d'una hora en un incendi forestal a Collserola. Els bombers de la Generalitat han informat que estan prestant suport als de Barcelona amb 10 dotacions terrestres a la muntanya de Sant Pere Màrtir, on també han proporcionat un helicòpter bombarder i un altre de suport de mitjans aeris. Fonts municipals han explicat que l'origen del foc seria a la zona de la carretera de les Aigües. Precisament aquest divendres, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Actuació Municipal per risc d'incendis forestals en fase d'alerta, atès que la Generalitat ha situat el barcelonès al nivell 3 del Pla Alfa i en un risc molt alt d'incendi. De fet, Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tota Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos que aniran guanyant terreny els propers dies. I tot i el context de calor i temporals, l'aeroport del Prat preveu incrementar les operacions per aquest cap de setmana, el de la Mare de Déu d'agost, en un 4,6% respecte al mateix cap de setmana de l'any passat. En total, es calcula que hi haurà unes 3.310 sortides i arribades des de divendres i fins diumenge. L'any passat, pel mateix cap de setmana i quan el dia festiu, el dia 15, va caure en divendres, se'n van registrar unes 3.163, és a dir, 147 menys que la nova previsió. Concretament, es preveu que aquest divendres sigui el dia fort, amb un registre de 1.143 operacions, és a dir, unes menys que l'any passat, que hi va haver 1.076. I aquest cap de setmana també apunta a ser clau pel que fa a la crisi de Ceuta, ja que el Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva. De la seva banda, el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils de la ciutat i centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i també en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels prop de 2.000 menors no acompanyats. Sobre aquesta situació ha tornat a opinar la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, que ha avisat que la crisi migratòria de Ceuta i la possible nova onada prevista per les mateixes autoritats espanyoles pel 15 d'agost imposen la màxima atenció i la necessitat de continuar adoptant totes les mesures necessàries. Durant una compareixença aquest dijous al Parlament italià, també l'ha suportat el ministre d'Interior, Matteo Piantedosi, que ha reiterat que no revisaran la suspensió de l'acord Schengen amb Espanya abans del 15 d'agost. A més, ha indicat que durant els controls fronterers d'aquests dies s'han detingut 3 persones i se n'han retornat 21 migrants de tercers països, 6 dels quals són marroquins. I un breu apunt per acabar, aquest divendres és l'inici de les festes de Gràcia. Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'expressa la solidaritat amb les víctimes i amb tota la població afectada pel fort terratrèmol registrat a Colòmbia aquest dilluns 10 d'agost passat. Així mateix es vol traslladar el condol i tot l'escalf a les famílies de les persones que han perdut la vida, així com el suport a totes les persones ferides i a les comunitats que han vist greument afectades les seves llars i els seus mitjans de vida. Segons les primeres informacions, una gran quantitat d'edificis han resultat afectats i milers de famílies necessiten ajuda urgent. El fort terratrèmol de magnitud 7,4 en l'escala de Richter ha deixat més d'un centenar de víctimes mortals, gran quantitat de persones ferides i nombrosos danys materials en diverses zones del país. Els equips d'emergència continuen treballant contra rellotge per localitzar persones atrapades entre la runa i atendre aquelles que ho han perdut tot. Davant aquesta situació d'emergència humanitària, informem que l'ONG Creu Roja ha activat la seva resposta davant del terratrèmol i els equips de la Creu Roja colombiana ja treballen a les zones més afectades. Podeu fer la vostra donació a través del canal oficial de donatius de Creu Roja Espanyola al web www.creuroja.es. Es recomana que la solidaritat es canalitzi mitjançant aportacions econòmiques a través de les vies oficials de captació, ja que aquesta és la manera més ràpida, eficaç i segura de donar resposta a les necessitats sobre el terreny. La solidaritat de la ciutadania és fonamental perquè l'ajuda pugui arribar a les persones que més la necessiten. Les aportacions econòmiques permeten mobilitzar recursos de manera ràpida i eficient, adquirir subministraments essencials i reforçar l'assistència a les comunitats afectades.

0: o passaport, truqueu prèviament al telèfon de l'Oficina d'Atenció Ciutadana OH de l'Ajuntament d'Abrera, al 93 770 0325, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 2 i també les tardes de dimarts i dimecres en horari de 2 quarts de 5 a 7 de la tarda. Durant el mes d'agost, només les tardes de dimecres de 2 quarts de 5 a 7. En cas d'urgència per l'obtenció o renovació del DNI o el passaport, es pot sol·licitar cita prèvia a la Policia Nacional per telèfon al 902 247 364 o bé per internet a www.citaprèviadni.es. Hi ha un total de 40 cites disponibles per a la tramitació del DNI i o passaport al municipi. Cada tràmit requereix una cita independent, per tant, si una persona necessita tramitar tant el DNI com el passaport, haurà de reservar dues cites.
1: Abrera Informació. Gent gran.
0: El servei de bar del Casal de la Gent Gran d'Abrera romandrà tancat excepcionalment el proper dilluns 17 d'agost amb motiu de la realització de diferents tasques de manteniment en l'equipament municipal. La previsió és executar aquestes tasques durant el mateix dia i així poder reprendre l'activitat normal del servei de bar l'endemà, dimarts 18 d'agost. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana disculpes per les molèsties que aquesta actuació pugui ocasionar i s'agraeix la vostra comprensió.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
3: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
2: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
3: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
2: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Tu fas Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
8: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
9: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Aquest estiu, que no et falti l'estil ni la millor protecció. A Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes t'esperen les ulleres de sol de les millors marques perquè gaudeixis del sol amb total seguretat. Descobreix els models que marquen tendència i troba el que millor s'adapta a tu. Vine a les nostres botigues de Brera, Olesa i Esparreguera. Jiménez Lirio Òptics i Audioprotecistes. Truca'ns al 93 770 30 43. Aquest estiu, mira'l amb els millors ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El Plàtar continua generant protestes i queixes entre sectors que qüestionen la proposta de planificació de les energies renovables a Catalunya. I en aquest context s'ha constituït a la localitat de Jesús, a Tortosa, la Plataforma pel Territori, un nou col·lectiu ciutadà preocupat pels seus efectes sobre el paisatge i les activitats agràries i forestals del Baix Ebre i el Montsià. La plataforma treballa coordinadament amb la Xarxa Catalana per una transició energètica justa a la defensa d'un model alternatiu basat en la proximitat entre la generació de energia i el consum, l'autoconsum i la generació distribuïda. En la primera fase d'informació pública del Plàtar, el col·lectiu ja ha canalitzat centenars d'al·legacions que se sumen a les més de 12.000 rebudes pel govern. Els representants de la plataforma reclamen també una nova planificació amb participació efectiva dels municipis i la ciutadania i critiquen la manca de diàleg amb les comunitats afectades. Sentim a un dels portaveus de Plataforma pel Territori, Francesc Subirats, en declaracions a Canal 21 Ebre.
3: La consulta s'ha de fer de baix cap a dalt, fent-se ordenadament, preguntant als tècnics i a la societat civil de quina manera s'han de fer les coses, perquè som nosaltres, els que som nets contribuents, som de la zona. És la manera en què s'ha de treballar, no en un mapa fet en diferents taques i que fiqui en ells el lloc que en ells els interessa, de cap manera.
2: De cara a les pròximes fases del Plàtar, la Plataforma pel Territori reclama protegir els sòls agrícoles, els espais forestals i el paisatge i evitar que les Terres de l'Ebre assumeixin una càrrega desproporcionada d'infraestructures energètiques. Agents Rurals ha informat aquesta tarda que l'incendi iniciat al Parc Natural de Collserola abasta, segons dades provisionals, una superfície d'unes 10 hectàrees, amb afectació principalment de matollar i arbrat. Ja s'estan investigant les causes del foc mentre treballen conjuntament bombers de la Generalitat i de Barcelona amb dues desenes de dotacions terrestres més el suport de diverses dotacions aèries. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha informat que el foc afecta ja el terme municipal i ha confirmat que s'han activat els serveis de la localitat. També es demana el confinament preventiu als veïns i veïnes del barri de Can Caralleu i es recomana a tota la població extremar les precaucions, evitar qualsevol desplaçament cap a la Serra de Collserola i seguir estrictament les indicacions dels canals oficials dels cossos de seguretat i emergències. Una investigació de la Unitat d'Investigació de Mollerussa per un robatori a una casa de Juneda a les Garrigues ha permès detenir tres homes membres d'un grup criminal especialitzat en robatoris a domicilis. Els Mossos vinculen almenys un d'ells a la coneguda com a banda de los Fantasmas de Chile. El grup tenia un quart integrant que va abandonar el país el mateix dia del robatori a Juneda i la policia destaca que la banda era itinerant i en projecció internacional. I Renfe ha programat autobusos entre les estacions de la Garriga, el Vallès Oriental i Puigcerdà per reforçar el servei de la línia R3. L'empresa justifica la mesura per garantir la mobilitat dels viatgers en aquest tram de la línia mentre es mantenen les afectacions per les incidències registrades els últims dies i minimitzar-ne l'impacte.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. S'ha encetat la segona fase dels treballs de reobertura del centre aquàtic municipal Camp d'Abrera amb l'obertura de la zona dels vestuaris de la planta baixa a partir del proper dilluns 17 d'agost. El dilluns 10 d'agost passat es va reobrir la sala de fitness del centre aquàtic municipal d'Abrera, Camp, amb totes les garanties de seguretat i salubritat després que l'equipament romangués tancat durant uns dies per l'incendi que es va originar a la zona de la sauna del camp el dimarts 28 de juliol passat a la tarda. Des d'aleshores s'ha treballat intensament per iniciar la normalitat i la represa de l'activitat de l'equipament municipal. Recordem que durant el mes d'agost l'horari de la sala de fitness del camp serà a partir del dilluns 10 i fins al dilluns 31 d'agost, de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 2 quarts de 5 a 2 quarts de 8 de la tarda i dissabtes de 9 a 1. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua treballant intensament per tal de rehabilitar els espais del centre aquàtic municipal i reprendre la normalitat de l'activitat de l'equipament a partir d'aquest dilluns. Les diferents feines de restitució, reparació i recondicionament de forma urgent i planificada al camp durant els darrers dies han estat els següents. Visites in situ diàries per fer seguiment de les actuacions que s'estan executant per tal de reobrir a la màxima brevetat possible amb plenes garanties de salubritat i seguretat, coordinació de diferents tasques i de proveïdors per tal de començar les feines de restitució de forma urgent, planificada i coordinada, retirada de runa, materials malmesos, tasques de pintura i reposició d'elements malmesos de forma progressiva, neteja i desinfecció de les zones afectades afectades i instal·lació de màquines d'ozó per a la millora del confort dels espais, adequació de sales per a l'activitat física i esportiva i zones de vestuaris i comunes per a reprendre progressivament l'activitat i reparació dels serveis informàtics i dels torns d'accés tant del camp com de la piscina municipal d'estiu. D'altra banda, també s'estan efectuant diferents actuacions de manteniment i millora de l'accessibilitat al centre aquàtic municipal Camp. Tasques pròpies del manteniment de l'equipament durant el mes d'agost, instal·lació d'una cadira adaptada per a l'accés de les persones amb mobilitat reduïda a la piscina terapèutica i eliminació del mur divisori del bas per a l'accessibilitat adaptada per a la realització de l'activitat dirigida del camp. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa un agraïment a tota la ciutadania per la comprensió i també a l'equip de professionals municipals que continuen treballant per la posada a punt i reobertura del Centre Aquàtic Municipal d'Abrera.
4: Abrera Informació. Promoció econòmica.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera es

0: en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
1: Abrera Informació. Infància.
0: Recordem que l'Ajuntament d'Abrera té obert el termini per sol·licitar el xec nadó 2026, un ajut econòmic de 300 euros destinats a les famílies del municipi amb fills i filles nascuts, nascudes o adoptats, adoptades entre l'1 de desembre de 2025 i el 30 de novembre d'enguany. Aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva 9a edició consecutiva, té com a objectiu donar suport a les unitats familiars d'Abrera i ajudar a fer front a les despeses extraordinàries derivades del naixement o adopció d'un fill o filla. Les sol·licituds es poden presentar fins al diumenge 6 de desembre de 2026 inclòs, preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament al web abrera.cat o presencialment al registre de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7. Per accedir al xec nadó de l'Ajuntament cal complir, entre d'altres, els requisits següents: que un dels dos progenitors o adoptants estigui empadronat o empadronada a Abrera, que almenys la mare, el pare o tutor o tutora tingui una antiguitat mínima d'un any d'empadronament al municipi abans del naixement o adopció, que el nen o la nena estigui empadronat o empadronada a Abrera i està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, les famílies es poden adreçar al Servei d'Infància i Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera, al carrer Major número 3, trucant al telèfon 93 770 2911 o enviar un correu electrònic a infancia@abrera.cat. Trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
2: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotecista de confiança per a tota la vida.
1: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
2: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
3: Però on ho veus, tot això?
2: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
3: No.
2: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
3: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
4: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7. Us parla Javier De Gea. El tinent d'alcaldia de Barcelona, Albert Batlle, i representants dels bombers de la Generalitat i del cos de bombers de Barcelona han confirmat que l'incendi que crema des d'aquest migdia al Parc Natural de Collserola està estabilitzat. En declaracions davant dels mitjans, Batlle ha assegurat que s'estan investigant les causes i el punt concret d'inici del foc a la muntanya de Sant Pere Màrtir, al terme municipal d'Esplugues de Llobregat, per derivar-ne les responsabilitats corresponents, i ha celebrat que l'afectació forestal de prop de 10 hectàrees hagi estat mínima. Per la seva banda, els cossos de bombers han destacat la bona coordinació entre totes les unitats, que els ha permès evitar la propagació, tot i que l'estat del vent complicava les tasques d'extinció. Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, ha explicat que la feina ara continua.
3: Un cop perimetrat, la que fosqueix i retireu un mitjà aeri, farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor, i si és demà al matí serà demà al matí. L'important és que l'incendi no va més, està saturat, el tenim perimetrat amb mànegues, i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo a extingir.
2: Els bombers també han confirmat que el confinament de Can Caralleu ha estat preventiu i temporal, i han agraït la bona predisposició i la col·laboració de la ciutadania durant l'operativa. També a Barcelona, l'Agència Tributària de Catalunya ampliarà les seves dependències amb el lloguer de 6.000 metres quadrats a l'edifici Blu Arroba, al complex 22 Arroba, per una renda mensual de més de 120.000 euros durant 9 anys, prorrogables 3 més. L'operació respon a les necessitats de creixement de l'organisme i a la previsió d'assumir noves competències, especialment el control de l'IRPF, en el marc del pacte de finançament singular entre el PSOE i Esquerra Republicana de Catalunya. El trasllat també permetrà alliberar espai a la seu de l'ATC a la Zona Franca. El nou espai acollirà l'Oficina Territorial del Barcelonès Nord de l'ATC, així com unitats dels departaments d'Educació, Interior i organismes com l'ACU i la Fundació ICERCA. I la irrupció de la intel·ligència artificial ha disparat la demanda de centres de dades, unes infraestructures que allotgen els servidors que fan possible bona part dels serveis digitals quotidians. El sector considera que Barcelona reuneix les condicions per consolidar-se com un dels principals hubs del sud d'Europa, però alerta que el principal obstacle pel seu desenvolupament és la disponibilitat d'energia. Paral·lelament, entitats ecologistes avisen que l'elevat consum elèctric d'aquestes instal·lacions pot comprometre altres usos industrials i denuncia el risc d'una gentrificació energètica. Passem ara a la política, ja que la portaveu d'RC al Parlament, Esther Capella, s'ha mostrat confiada aquest divendres que Junts donarà suport al nou finançament autonòmic. Capella considera que el grup no farà de mur per avançar amb els recursos necessaris que li calen a Catalunya, i també ha desitjat que els partits que diuen defensar el país siguin a l'acord. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Aquest diumenge, 16 d'agost, s'enceta una nova subfase de les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'avinguda de Can Amat. Aquesta actuació es realitza en dues fases. La primera s'ha executat durant els primers mesos de l'any i la segona, que es divideix en diferents subfases, és previst realitzar-la durant els mesos de juliol, agost i setembre d'enguany. Amb motiu d'aquests treballs, es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès de Brià, i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'avinguda de Can Amat. Així, el bus no circularà pel carrer de Brera, el carrer de Montserrat i el tram de l'avinguda de Can Amat fins a l'avinguda de Can Noguera, i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipalabrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs són les següents: respectar en tot moment la senyalització temporal temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Canamat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
4: Abrera Informació, Educació, Mobilitat i Transport.
5: Atenció, famílies, un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar pel proper curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platoni Sartip i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà. L'alumnat de l'Escola Francesc Platoni Sartip, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Canamat, des d'I3 a 6 de primària, podrà fer ús de la ruta 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en dos autocars més dos acompanyants en cadascuna de les rutes. En cas de dubte respecte de la ruta, podeu escriure al mail a800013@xtec.cat. De la seva banda, els i les alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Canamat, podran utilitzar la ruta 105 i 106 amb un total de 128 places disponibles distribuïdes en dos autocars més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Des de l'Ajuntament d'Abrera, davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del servei del transport escolar Montbus des de l'inici de la prestació del servei fa 2 anys, s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització del servei. En aquest sentit, el consistori ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat

0: Ja d'Abrera, que va entrar en vigor el mes de juliol de 2024 per un espai públic net i amable per a tothom. Ha recomanat fer un bon ús del servei de poda Abrera Demanda, concertant la recollida d'aquestes saques abans d'efectuar les feines de poda i d'emplenar-les. Pots recollir el teu sac de poda de forma gratuïta fins a exhaurir-ne existències a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania OAC de l'Ajuntament d'Abrera, a la plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i durant els mesos de juliol i agost, només dimecres a la tarda de 4:45 a 7. Departament de Territori de l'Ajuntament d'Abrera, carrer de Lluís Companys número 8, primer pis, dimecres a la tarda de 4:45 a 7. Deixalleria Municipal d'Abrera, carrer del Progrés número 15, polígon industrial Sant Armengol, per telèfon de contacte 667-6105-62, de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 8, dissabtes i diumenges de 10 a 2. Una vegada tinguis el sac ple, contacta amb el servei trucant al telèfon 639-78-30-38 de dilluns a divendres de 8 a 2, enviant un e-mail a l'adreça abreraracicle@abrera.cat de dilluns a divendres de 8 a 2. Es passarà a recollir els sacs plens i se'n donaran un de 8. Deixa'ls al carrer davant de casa teva el diumenge al vespre sense entorpir el pas de vianants o vehicles. El dilluns és el dia de recollida de poda a casa teva. Podeu consultar tota la informació actualitzada sobre aquest servei als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent amb el grau de perill màxim 6 sobre 6 davant la possibilitat de tempestes especialment intenses a la Noguera, la Segarra, l'Urgell, el Solsonès i l'Anoia. L'episodi pot anar acompanyat de pedra de més de 2 centímetres de diàmetre, ratxes de vent superior als 90 km per hora, esclafits i tornados. Protecció Civil demana extremar la precaució, especialment a l'aire lliure i durant els desplaçaments, i estar atents a l'evolució dels avisos meteorològics. Precisament, el Servei Meteorològic de Catalunya també manté diversos avisos de cara al cap de setmana per intensitat de pluja. L'alerta serà generalitzada a pràcticament tot el país durant el dissabte, mentre que la previsió es rebaixarà de cara al diumenge. En paral·lel, es mantenen els avisos per calor intensa, especialment a la nit, a més del Pla Infocat de Protecció Civil per l'alt risc d'incendi en diverses comarques catalanes. I en relació amb els forts temporals de pluja d'aquesta tarda, els bombers de la Generalitat han confirmat diverses actuacions per petites inundacions i caiguda d'arbres a municipis com Castelló de Farfanya, Vilanova de l'Aguda, Peramola i Bassella. En aquesta darrera localitat, Bassella, el Servei Català de Trànsit ha informat que està tallada la C14 perquè la caiguda d'arbres ha afectat la circulació per la via. Segons l'SCT, agents de seguretat s'encarreguen d'indicar un pas alternatiu per mantenir la mobilitat a la zona. També els bombers han treballat aquesta tarda en l'incendi d'un patinet elèctric a l'entrada d'un edifici de 5 plantes al carrer del Jardí, a Hospitalet de Llobregat. 8 dotacions s'han desplaçat i, a banda d'extingir les flames, s'ha ventilat l'escala i s'han revisat les diferents plantes per confirmar-ne l'integritat. Per la seva banda, el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que també s'han mobilitzat 6 ambulàncies. I la informació en curs és que s'han atès, de moment, 3 afectats, 2 adults i un menor. Els Mossos d'Esquadra van realitzar un operatiu aquest dimecres a la zona del Polvorí de Girona, impulsat per les queixes reiterades dels veïns de la zona. En el dispositiu s'han comissat 3 galls mutilats per fer-los servir en baralles i 9 pollets de cria. A més, la Unitat Regional de Medi Ambient ha obert diligències administratives per possibles infraccions a la normativa de benestar animal. Els agents també han detectat 15 connexions elèctriques fraudulentes en els 20 habitatges registrats. I durant les inspeccions també han localitzat una plantació d'unes 20 plantes de marihuana a l'interior d'un habitatge visible des del carrer. En aquest cas s'ha aixecat una denúncia administrativa. I un breu apunt per acabar perquè fa les conseqüències visuals de l'eclipsi, ja que continua el reguitzell de visites mèdiques per problemes als ulls. Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses ja supera la xifra de 500 i segurament seguirà creixent. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Abrera acollirà el divendres 28 i el dissabte 29 d'agost una prova oficial de la Copa d'Espanya de Superenduro 2026 als terrenys de Can Morral. L'esdeveniment està organitzat pel Motoclub Abrera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Durant els 2 dies, el públic podrà gaudir de les diferents proves pròpies de la Copa d'Espanya de Superenduro en un entorn especialment preparat per a l'ocasió, tal com expliquen en declaracions a Ràdio Abrera els organitzadors i membres del Motoclub Abrera, Joan Cubaró i Néstor Godino.
5: El primer dia farem com un social, un esdeveniment per nens petits, perquè és la base del motociclisme, és la base del futur de l'esport de motor. Al matí es faran uns entrenaments i a la tarda vespre, perquè si no faria massa calor, llavors hi haurà uns entrenaments cronometrats i la sèrie de mànigues de diferents categories de fèmines, amb nens de fins a 12 anys i fèmines, i amb nens amb 125 i amb 85, i llavors tot això serà el divendres. I el dissabte, els mateixos horaris, pot dir quasi molt semblants, hi haurà les diferents categories de les altres, de la categoria, per dir alguna cosa, del nivell, no?, que es compon de diverses categories, des dels aficionats, fèmines, júnior 125 i la categoria èlit. I els de matins hi haurà els entrenaments també lliures, i a la tarda llavors hi haurà els cronometrats i les diferents mànigues de cada categoria.
6: Tenim un tribut de Fito Fittipaldi,
0: que, bueno, que espero que li agradi a tothom. És el públic que volem que sigui, pues, que sigui de totes les edats, que s'ho passi molt bé tothom i sobretot que tothom es comporti de forma cívica i que ho passem molt bé tothom.
4: A més de l'activitat esportiva, l'organització preveu completar el programa amb diverses propostes d'animació i entreteniment, entre les quals hi ha un concert tribut a Fito i Fitipaldis, la participació d'un DJ convidat, un speaker i una zona de food trucks. També es valora la possible col·laboració d'entitats culturals d'Abrera per ampliar i enriquir la programació de l'esdeveniment. Les persones empadronades a Abrera podran obtenir l'entrada gratuïtament a través del web municipal. Cal portar cadira plegable per veure còmodament la competició. Les persones de fora del municipi podran adquirir les entrades a través del web d'Entràpolis per un preu de 10 euros, entrada per als dos dies. Cubero i Godino en parlen sobre les entrades a la prova.
0: Hi ha un canal a l'Ajuntament d'Abrera, que és per la població d'Abrera, que és a 0 euros. L'única cosa és que necessitem que agafin aquesta entrada perquè així tindríem una idea de l'aforament que tenim, la gent que es portarà a la cadira, i després la gent de fora sí que paguen entrada, que paguen 10 euros. Els 5 euros dels 10 euros són el cost que es costa aquest tràmit, i els altres 5 euros tindran que agafar el pilot que vulguin ajudar solidàriament. O sigui, és una entrada solidària en la qual hi ha un import que va directament al pilot, perquè aquests pilots al final són pilots que no són professionals, sí que són elits, però encara no són professionals, llavors tenen molts gastos, tenen que vindre de totes les parts d'Espanya. Una entrada solidària per ajudar als pilots que corren normalment el campionat d'Espanya, que bueno que aquí a Abrera tinguin aquest detall, que tant el primer com l'últim li valorem.
4: L'accés al recinte serà pel carrer de Frederica Montseny, zona del Rabató, amb entrada vàlida per als dos dies. Persones empadronades a Abrera, entrada gratuïta, que es pot obtenir al web municipal abrera.cat amb el codi Abrera Enduro. A l'esdeveniment caldrà acreditar l'empadronament amb la documentació corresponent a l'accés i és necessari portar cadira. Persones no empadronades a Abrera, entrada de 10 euros, també amb validesa per als dos dies, disponible a través de www.entrapolis.com. La celebració d'aquesta prova oficial convertirà Can Morral en un punt de trobada per als aficionats i aficionades del motor i oferirà a Abrera un cap de setmana d'esport, espectacle i activitats per a tots els públics. Podeu consultar el detall de la informació al web municipal www.abrera.cat.
3: Abrera Informació, promoció de la vila.
4: La piscina municipal.

0: Garantir el bon desenvolupament de l'activitat, no estarà permès el bany durant la celebració de la festa, així com tampoc l'entrada de begudes ni menjar de l'exterior. Us hi esperem per gaudir plegades i plegats d'una nit especial i acomiadar l'estiu amb la White Party d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: plorar dins de mi.
1: Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.
2: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

qual quin siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, parla Javier De Gea. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi forestal a Collserola. El cos l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar la causa del foc. Aquesta tarda els bombers han donat per estabilitzat l'incendi en una roda de premsa en la que l'alcalde accidental, Albert Batlle, ha aplaudit la bona coordinació entre els diferents cossos d'emergència i ha celebrat també que l'afectació forestal ha estat mínima d'unes 10 hectàrees. El confinament preventiu del barri de Can Caralleu ja s'ha aixecat i també estan obertes totes les vies excepte l'accés a Collserola per la BB-1468. Bombers han confirmat que l'operatiu continuarà durant la nit fins que l'incendi es pugui donar per extingit. També els bombers de Barcelona han fet en el que portem de 2026 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té des de la tardor 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Aquest salvavides autopropulsat es controla amb un comandament i quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Un cop la víctima s'agafa el salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o ve directament a la platja. A Catalunya aquest aparell només el tenen els bombers de Barcelona, que el van adquirir la tardor passada. Fins al 31 de juliol del 2026, els bombers han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i 3 embarcacions. Anem ara fins a Colòmbia, on les víctimes mortals del terratrèmol d'aquest dilluns pugen ja a 285, segons ha informat la Unitat Nacional per la Gestió de Risc de Desastres al seu últim balanç. A més, hi ha prop de 4.000 ferits i 379 persones desaparegudes. Pel que fa a les afectacions en edificacions, es comptabilitzen 12.800 habitatges esfondrats, més de 73.000 domicilis amb danys i 121 edificis destruïts. També hi ha nombroses afectacions en centres de salut, centres educatius, centres comunitaris, carreteres, aqüeductes i aeroports. Les tasques dels cossos d'emergència continuen centrades ara a trobar supervivents entre les runes i atendre els damnificats. I fins ara s'ha rescatat a 354 persones. L'Ajuntament de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, ha descartat tirar endavant el projecte per fer un centre per tractar el càncer en protons. Es va presentar el 2021 i preveia una inversió de 134 milions d'euros, que es podria dur a terme un cop s'hagués desmantellat definitivament l'antiga central nuclear de Vandellòs 1, tancada des del 1989. El 2023 el govern espanyol es va comprometre a buscar finançament i fins i tot es va apuntar que els primers passos es podrien donar aquest 2026. Malgrat tot, l'alcaldessa Assumpció Castellví ha descartat que el centre no es podia fer per una qüestió de manca de concrecions i perquè els terrenys són d'enresa. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

radioobrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioobrera.cat.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. Catalunya ha viscut una allau de reaccions després de la decisió del govern espanyol d'autoritzar la pròrroga de l'activitat de la central del Maraz fins al 2030. L'executiu assegura que ha tingut en compte la situació energètica excepcional provocada pels conflictes del Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna. Ascó i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han celebrat aquesta pròrroga, ja que la veuen com una oportunitat per allargar la vida també de les centrals nuclears catalanes. L'alcaldessa de Vandellòs i l'Hospitalet, Assumpció Castellví, considera que la decisió respon al treball de molta gent i que és massa aviat per una transició energètica. L'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribas, ha comentat que encara hi ha feina per fer, però considera la decisió del Maraz com una porta oberta.
3: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Maraz, això significa que el dia que sigui necessari per a Ascó i per a Vandellòs, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Maraz han de servir per aquí.
2: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió, assegurant que suposa un incompliment de l'acord de govern i que frenarà la transició energètica. Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tota Catalunya i també amb ruixats molt intensos que ja s'han deixat notant durant la tarda del divendres en algunes comarques i que aniran guanyant terreny els propers dies. Es demana extremar la precaució, especialment a l'aire lliure i durant els desplaçaments, i l'alerta es concentra ara en aquestes hores al Berguedà, al Lluçanès, al Ripollès i Osona, però serà generalitzada a pràcticament tot el país durant el dissabte. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi forestal a Collserola. El cos l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar la causa del foc. Aquesta tarda els bombers han donat per estabilitzat l'incendi i també han confirmat que l'operatiu continuarà durant la nit, fins que l'incendi es pugui donar per extingit. I el Servei d'Emergències Mèdiques ha activat 5 ambulàncies arran d'un accident múltiple de trànsit a la C-16 a Berga, que ha deixat 9 persones afectades segons el balanç inicial. Els equips d'emergències han treballat al lloc dels fets amb la intervenció també dels bombers per atendre els afectats i actuar en el sinistre. El Departament de Salut, per la seva banda, ha informat aquest divendres que ha identificat 3 contactes estrets d'un cas d'antivirus Andes que s'ha trobat a Galícia. Es tracta de 3 persones residents a Barcelona i Badalona que es troben en bon estat de salut asimptomàtiques. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Bienvenidos al Power.
4: Saludos cordiales de vuestro amigo Marcos Alonso. ¿Qué tal a todos? Vamos a estar juntos una hora ininterrumpida con buena música y con canciones súper divertidas como esta, el Jet Control, Lo dicho, con muchísima calor, con muchísimo cariño, vamos a estar aquí una hora ininterrumpidamente. Esto es el Power FM. Menuda canción, que la marcamos en todas las fiestas que vamos a pinchar por ahí, que son muchísimas y sobre todo a vosotros os trae muy buenos recuerdos, Me encanta.

0: Ràdio Abrera, són les 11. ¿Qué
1: hora
0: son,
1: mi corazón? Hora 23.
2: Te lo dije muy
3: clarito. Permanece a la escucha.
4: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Abrera, Hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
2: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
2: A Ràdio Obrera, Hora 23.
3: Ràdio Reloj.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien
2: clarito. Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit, aquí, a Ràdio Abrera. Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit, aquí, a Ràdio Abrera.
2: Els teus millors moments són a Ràdio Abrera.
4: 107.9.
2: La banda sonora de les teves nits.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
2: Tenim la millor selecció musical per les teves nits d'estiu. Radio Abrera.

Ràdio Abrera, 107.9, els èxits. This way.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir, no pots dormir.
0: Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito.
4: Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.